0: Ràdio Marina.
1: Són les 7.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Via Brea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Via Brea. Respira el cor del Montseny.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 euros. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Guàrdia Civil ha comissat més de 5.300 productes il·legals relacionats amb tatuatges i piercings en establiments de Lloret de Mar, Platja d'Aro i Girona. Entre el material intervingut hi ha agulles, piercings, tintes, eines i productes cosmètics que no complien la normativa sanitària o havien estat introduïts sense respectar la legislació duanera de la Unió Europea. Algunes de les tintes per a micropigmentació, a més, estaven prohibides pel Ministeri de Sanitat. Durant les inspeccions, la Guàrdia Civil ha aixecat 84 actes per infraccions administratives al material. Valorat en gairebé 22.000 euros, serà destruït. I Blanes desplegarà un dispositiu d'un centenar d'efectius per garantir la seguretat durant el 54è concurs internacional de focs d'artifici que se celebra del 23 al 27 de juliol. El pla mobilitza cada nit agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també bombers, protecció civil, personal sanitari i equips logístics. També es mantindran les restriccions de circulació i les zones de seguretat terrestre i marítima al voltant del punt de llançament. L'Ajuntament recomana arribar amb temps i recorda que un any més s'habilitaran espais d'aparcament a adicionals. I en clau general, destaquem que Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per reforçar el finançament del sistema de la dependència entre aquest any i el vinent. Del total, 189 milions arribaran aquest 2026 i 378 més al 2027. Segons el Ministeri de Drets Socials, l'augment de les aportacions estatals és de mitjana del 82% i beneficia especialment les persones amb dependència més severa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres amb ambient assolellat en general i temperatures màximes que se situen entre els 31 graus a la costa i els 36 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: juliol, la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
5: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a Calella amagada a l'interior d'un antic supermercat tancat al públic. En l'operatiu, en què també ha col·laborat la policia local, els agents han localitzat 618 plantes de marihuana i una infraestructura preparada per al cultiu intens de cànnabis. La investigació continua oberta i, de moment, no hi consta cap persona detinguda. I els autobusos urbans de Lloret de Mar ja s'han integrat al sistema tarifari de l'ATM de Girona. Això permet als usuaris viatjar amb títols integrats com la T10, la T5030, la T+, la T1030 i la T16 i combinar el bus urbà amb línies interurbanes com les que connecten amb Blanes, Tossa o Girona. Amb aquesta incorporació, els infants i joves d'entre 4 i 16 anys poden viatjar gratuïtament amb la targeta T16 tant al bus urbà de Lloret com a la línia interurbana entre Blanes, Lloret i Tossa. L'Ajuntament recorda també que es mantenen els abonaments jubilat i té dia, mentre que desapareix l'abonament estudiant de Lloret, que serà substituït per la T16. I en clau general, de Seguem que Catalunya ha registrat aquest 2026 l'inici d'estiu més càlid des del 1950, primer any del qual es disposa de sèries climàtiques homogènies i ben distribuïdes pel territori. Segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana d'entre l'1 de juny i el 15 de juliol s'ha situat 3,8 graus per sobre de la mitjana climàtica, dues dècimes més que l'anterior rècord assolit l'any passat. L'anomalia de les temperatures màximes ha arribat als 5 graus. A més, la persistència de la calor també ha fet que des del 21 de juny cada dia s'hagi superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la xarxa d'estacions. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres amb sol i màximes que varien entre els 31 i els 36 graus. Demà dissabte l'ambient serà similar, sol, calor, amb temperatures que seguiran altes. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.